Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pegatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

0: Mário Pineda.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dimecres, 17 de juny, i avui a Pineda es fan les 12es jornades econòmiques. Avui amb la intel·ligència artificial i el lideratge emocional centrada en aquestes jornades.
1: Llavors ara ens estem enfocant això, a la IA.
2: Carai, sí que estàs animada.
3: Ai, senyor.
2: Estimats radioientes, aquest programa va de mal en pitjor.
0: No, que avui parlem d'intel·ligència artificial i lideratge emocional. És el tema principal i central d'aquestes jornades econòmiques que acull avui Pineda, es fan a l'Auditori. N'hem estat parlant aquests dies, avui també us seguirem des de Ràdio Pineda i us anirem informant bé de tot el que es va parlant, de tot el que va succeint en aquestes jornades econòmiques que avui seguirem aquí a Ràdio Pineda. És una de les qüestions que destaquem avui en el programa, n'hi ha d'altres, perquè encara estem allò meravellats de l'espectacle que ha sigut poder veure la inauguració de la Torre de Jesús. Recordeu, amb una històrica inauguració i benedicció també d'aquesta Torre de la Sagrada Família, on el més destacat va ser aquest espectacular show de 700 drons que van il·luminar el cel de la ciutat de Barcelona dibuixant figures icòniques, com per exemple el rostre d'Antoni Gaudí. Bé, darrere d'aquest impressionant desplegament tecnològic ens alegra saber que hi ha el talent d'un pinedenc, en Joan Aragonès. Ell és pilot privat i especialista aeronàutic i avui l'entrevistarem a Ràdio Pineda. Ho farem després de la previsió del temps. Li preguntarem com s'ha anat treballant tot aquest espectacle de drons que hem pogut veure a la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. És una de les altres qüestions que avui us expliquem aquí a Ràdio Pineda. Hi ha altres qüestions també que ara de seguida abordarem, sobretot la informació amb en Pep Basar, que repassarem ara justament a un quart de nou del matí. A tot això, també, a la punt del dia, us anirem explicant cosetes que val la pena que coneguis i també la previsió del temps a 8:45 del matí amb Jordi Pérez. Dies de sol, de calor i una calor que mica en mica va a més i que es pot intensificar també aquest proper cap de setmana. Tot això i més, el dit i fet, que ara comencem, com cada dia, un plaer acompanyar-te des d'ara i fins la 1 del migdia. Moltes cosetes, molta energia positiva que compartim ja des de primera hora del matí a Ràdio Pineda.
4: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda. No sé.

0: Mira, Pineda, ho tenim tot a punt per l'inici de la programació de l'estiueixat a Pineda la Fresca, aquest divendres amb la revolta gegantera, però la festa enllacem amb la festa major petita, les Revelles de Sant Joan. Bé, hi ha moltes propostes aquests dies que t'ho anem explicant també des de Ràdio Pineda, però ja t'apunto, que aquest divendres tenim la revolta gegantera, el sarau de l'Armazenda i en Garau, amb sortida 2:15 PM des de la plaça de Catalunya. Es farà tota una ruta per acabar a la plaça del Mar. Una cercavila nocturna molt, molt festiva, com mai havies vist als gegants. Aquest divendres a la revolta gegantera i després remoguda gegantera a la plaça del Mar. Del cap de setmana destaquem dissabte a la tarda al Pride Pineda, també la inauguració de l'exposició de sifons, dissabte a les 7 de la tarda a Can Comas, també ho explicarem. I atenció que diumenge arriba la varada de barques i la processó marinera a la platja dels Pescadors, aquest homenatge als homes que de la mar en feren vida. També de diumenge destaquem l'espectacle familiar Sarau al pati de Can Comas i també, atenció, que Joan Pera actuarà a Pineda en el Mar de l'Estiueja. T'ho farà aquest diumenge a 8:15 PM a la plaça d'Espanya. Una estona amb Joan Pera, per tant, bé, propostes gratuïtes al carrer, a l'aire lliure, per gaudir de l'inici de la programació de l'Estiueja. També aquest divendres al programa Sortim de Ràdio Pineda parlarem de totes aquestes propostes de l'inici de l'estiueixat, però també ens centrarem ja a parlar de les Revelles de Sant Joan que s'estan preparant a Pineda i, òbviament, ve la celebració de la Festa Major Petita a Sant Joan amb actes molt tradicionals. Tot això us ho anem explicant també aquests dies. Per tant, seguiu-nos al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat. Allà podeu consultar tota la programació i també a través de les xarxes socials de la ràdio des de Facebook i Instagram.
1: Dit i fet a Ràdio Pineda.

Tant l'estiueixet com l'estiu ens permet aquest temps de desconnexió, de retrobar-nos, de conèixer-nos, bé, de fer poble i també d'estar junts. Ens encanta aquesta de Dui Bob, es diu With You, per arribar ja gairebé a un quart de nou. De seguida repassem la informació, però no es pot negar, tenim l'estiu aquí. Quan el sol

0: es dedicaven a versionar cançons del ABBA, d'aquí el nom del grup, A-Teens, amb la seva última creació, que es diu Iconic. Bé, i per Iconic, tot el que ens porta en Pep Basar cada dia a aquesta hora, menys mal que ens informa... No arrosseguis el micro, Pep, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Sembla mentida que amb els anys que portes a la ràdio encara arrosseguem micros.
1: Bueno,
0: després
1: sí.
0: Se sent... que se sent veient, una cosa molt rara.
1: Estic veient coses aquí per internet i tal.
0: Sí, bueno, despertem una mica.
1: Estic una mica...
0: Dormit.
1: Dormit, exactament.
0: Dormit. Bueno, vols que t'ajudi?
1: No,
0: vens amb pantaló en cura avui? Carai.
1: Ah, sí, avui sí. Sí, avui sí, avui he decidit.
0: Carai.
1: He vist que farà calor, a més he vist...
0: Quantes coses a les cames!
1: Estan molt blanquetes encara,
0: no,
1: eh?
0: No, ho deia pel pèl, però bueno,
1: no,
0: és igual.
1: Estan blanquetes. No, no,
0: vas... Seguim pentinant i alguna trena.
1: Vaig malament aquest any. Aquest any vaig malament.
0: Què dius? No, vas sí, bé, home, no, sí. No. Més negre i blau.
1: Sí, sí.
0: Bueno,
1: no?
0: Va, sí, està bé, està
1: doncs,
0: bé.
1: Doncs mira, avui...
0: Jo, no em diguis que vas amb sandàlies i mitjons.
1: No, però de fet no les he buscat, però ja les buscaré.
0: Sandàlies i mitjons.
1: No, bueno,
0: és el
1: no,
0: complement perfecte de l'estiu.
1: Però va bé, eh?
0: Ui, si els turistes ho fan, això.
1: Pas, el secret és el color.
0: Com?
1: El secret és el color.
0: Ah,
1: clar,
0: no t'havia entès.
1: Els
0: mitjons
1: blancs,
0: sempre. Els turistes
1: s'equivoquen amb el color, eh?
0: Tu què recomanaries?
1: No, jo sandàlia no porto mitjons.
0: Ah, ja que el peu respiri.
1: Sí, home.

0: ja l'he despertat.
1: I perquè encara no, és el... Bueno,
0: a veure què
1: no,
0: porta.
1: No, unes ambes, No, unes... Bueno,
2: aixeca el peu! Ara!
0: Buah, verdes!
1: Escolta, quan comenci a portar les espardenyes de dit,
0: sí,
1: saps allò de les xancletes? Ja,
0: ja
1: no me les trec, eh?
0: Les de cada any.
1: Bé, avui tenim moltes notícies i, de fet, com s'acosta a Sant Joan, en tenim moltes. I avui, a més, s'hi suma doncs, les jornades econòmiques que avui seran les protagonistes a Pineda, perquè començaran aquestes jornades a l'auditori, bàsicament centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. N'hem estat parlant molt aquests dies a Ràdio Pineda. Recordem, avui comencen, farem connexions en directe, parlarem doncs, de com millorar l'economia de les empreses, també de botigues. Qualsevol persona que vulgui doncs, fer coses i innovar doncs, pot afegir-s'hi. Recordeu que són gratuïtes, hi ha noms destacats, el doctor en psicologia i professor Manuel Armayones, però també Sílvia Guinart, consultora internacional que treballa per moltes empreses, algunes d'elles doncs, molt, molt importants. Bé, n'hem parlat a Ràdio Pineda, ahir els vam escoltar, els vam entrevistar en directe i avui ho explicarem durant tota la jornada. Hi haurà una jornada, una taula rodona, volíem dir, d'una banda, la nostra companya Maria Josep Hernández, parlarà de la intel·ligència artificial als mitjans de comunicació, també Pol Jové, especialista en reclutament tecnològic, hi haurà també Jessica Ayala, auxiliar de conversa i màster de la Big School, i també Julio Aranda, empresari de Pineda, que parlarà de com la innovació o la intel·ligència artificial poden contribuir pel creixement empresarial. Bé, recordeu, a partir d'ahir, avui per tant ja també, podeu bescanviar el val escolar de 60 euros que us donarà la Generalitat. El rebreu doncs, a través de via digital, el podreu gastar abans del 30 de novembre. Per la política, hem llegit a molts mitjans de comunicació que el pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona, hauria fet un pas endavant per optar a ser el candidat justament a l'alcaldia, com diem, per Barcelona. És historiador, professor de formació. Molts mitjans de comunicació ja donen per fet que aquest divendres es podria fer públic aquest anunci, però encara el partit no ho ha fet públic. Jordi Aragonès, recordem, ja va ser candidat a la candidatura a les eleccions al Parlament de Catalunya, però no va obtenir representació. I com dèiem, Pineda es prepara per celebrar la seva festa major petita. Són 5 dies plens d'activitats. Començaran ja aquest divendres amb la revolta gegantera, però s'allargaran fins al dimecres 24, diada de Sant Joan. Hi haurà molts actes, destaquem, ho fem així molt ràpidament. Els actes comencen divendres amb la revolta gegantera, gegants de Pineda, però també la Bufant Fort Street Band serà una activitat, diguem-ne, nocturna. El dissabte arriba la jornada per la diversitat i la reivindicació amb el Pride Pineda. Hi haurà tota una munió d'activitats al centre de Pineda. Destaquem també, per exemple, que diumenge arriba la tradició marinera o la cultura familiar d'una banda varada de barques al matí a la platja dels Pescadors, però també arribarà a Can Comas l'espectacle Sarau amb Joan Pera, amb un monòleg humorístic a la plaça Espanya. Són dos espectacles, eh? El Sarau pels més petits, per totes les famílies, i Joan Pera amb el seu monòleg humorístic. I dimarts arriben les revetlles de Sant Joan, com sabeu, a Poblenou, la revetlla dels xulos, i també la que organitzarà el Cau de Pineda, a la plaça de les Mèlies, i també destaca doncs, l'ofici a la parròquia de Santa Maria, i també, això el dia 24, i també la ballada de sardanes, que arriba també amb la sardana de les gegants.
0: Pep, deixa'm recordar que tota aquesta programació i també l'inici de l'estiueja, t'ho explicarem amb tot detall aquest divendres al migdia, a l'últim programa Sortim de la temporada.
1: Doncs tot això ja comença aquest cap de setmana, ho expliquem ja avui mateix, perquè hem d'anar fent doncs, una mica de publicitat de tots aquests actes que, com diem, n'hi han molts. I mira, avui també destaquem doncs, que el pinedenc Joan Aragonès és membre de l'equip que ha fet l'espectacle de drons de la Sagrada Família. Ha estat encarregat de gestionar l'espai aeri en l'acte inaugural de la Torre Jesús, Hem volgut parlar amb ell, ens ho ha explicat. Recordem que Barcelona va viure una nit històrica històrica amb la inauguració i benedicció de la Torre de la Sagrada Família. Tot plegat doncs, va captivar a tothom i darrere d'aquest impressionant desplegament hi havia també el talent de Joan Aragonès. Ell és pilot privat, especialista aeronàutic i és una de les persones que ha fet que allò fos possible. Avui parlem amb en Joan, que ens parlarà doncs, de com ha anat tot plegat. Després de la previsió del temps, l'entrevistarem en directe, no us perdeu aquesta entrevista, estem molt, vaja, molt contents de que ens ho vingui a explicar. Per cert, que avui es farà una reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. La reunió es fa avui a les 7 de la tarda al local del Montpalau Tim, al carrer Puntaires, i recordeu que avui es fa aquesta reunió ja definitiva doncs, per baixar la flama. Recordeu que és un repte que fa cada any Pineda de baixar la flama corrent des del cim del Canigó. I bé, avui els diaris doncs, parlen sobretot de Zapatero, perquè ha de comparèixer avui dimecres davant del jutge amb el suport de Pedro Sánchez. Buscarà que hi hagi nulitat de la causa judicial. Ell defensa la seva innocència i avui doncs, tota la premsa està, bueno, ja fa, jo diria, moltes hores que està molt atent a l'Audiència Nacional, perquè recordem que fins allà s'hi desplaçarà l'expresident Zapatero. Quin tema aquest, Déu-n'hi-do, la premsa. És tan complicat tot plegat que bueno, costa... Bueno, o t'hi poses de ple o no ho entens. Avui es parlarà del tema Plus Ultra, però han anat agafant més protagonisme perquè és més mediàtic el tema de les famoses joies, aquestes famoses joies trobades al seu despatx que ell defensa doncs, que són de provinència, per dir-ho així, doncs, legal. I el jutge doncs, vol saber si és veritat o no. Bé, avui fins i tot alguns mitjans diuen bueno, que estigui content, que com que a Madrid hi ha tantes bonificacions, doncs si... Bueno, no passa res per haver importat joies o tal, que a Madrid no hi ha... Quan és hora de pagar impostos o pagar coses, com que ja se't bonifica fins a un 99% en alguns casos d'impostos, això és real, eh? Sí, la llei diu que no et poden retirar tal impost perquè és il·legal que t'atreguin aquest impost, no? Doncs no passa res, el bonifiques amb un 99% i t'aplico l'impost, però te bonifico un 99%, amb la qual cosa pagues doncs, 3 pessetes. I algú diu, calla, en cas que li toqués pagar, tindrà la sort de viure a Madrid, amb la qual cosa doncs, no li tocarà pagar res. Ho enteneu o no?
0: Sí, sí. Puc canviar la música?
1: No, pots canviar la música.
0: Per l'humor, eh?
1: No,
0: més que res.
1: És igual. Si allà a Madrid hi ha jamón, el passió de la...
0: Serrano tot... ibérico.
1: I mira, xurros amb xocolata pel dematí.
0: I porres.
1: Sí. Després te'n vas a Casa Julio allà i fas uns potajes d'aquells que fan. Després, al mig matí, un bocata de calamares.
0: Sí.
1: Després, el vinet blanc i tot això, no? Això, posa major i tal, no? Després, què més? A la tarda, què pots fer?
0: A la tarda... Donar un bol a la Cibeles?
1: Sí.
0: Per exemple, no?
1: Per allà i cap problema. I després, al vespre, doncs un bon sopar a qualsevol dels fantàstics restaurants que té Madrid i fantàstics cambrers que té Madrid que et serveixen la mar de bé. Què té ser, caballero? Això només l'entrada. L'entrada ja és aquesta, eh? Senyorita, gent que fa anys que s'hi dedica.
0: Ara ja
1: molt
0: em diuen
1: servits.
0: Senyora, m'emprenya, eh? Que
1: sí, això també. Bueno, ja t'explicaré què em va passar a mi. Bueno, total, que s'hi viu molt bé.
0: A Madrid.
1: Ho deien uns diputats de...
0: La porta és oberta, Pep.
1: I avui els diaris parlen també del famós plan Marshall que s'estaria treballant per reconstruir l'Iran. Estats Units, en aquest pla de pau que s'ha de signar si res no canvia doncs aquest divendres, podria crear un fons per finançar la reconstrucció del país. Llegim la premsa que la FBI s'ha despenjat dient que va, diguem-ne, frustrar un atac amb drons explosius contra la Casa Blanca el dia que hi havia el famós aniversari del senyor Donald Trump. Recordem, el dia de la famosa baralla a cops de puny del famós Topuria. I bé, avui apareix a tota la premsa doncs, que s'hauria, diguem-ne, avortat aquest intent d'atac. Segons alguns mitjans nord-americans, bé, sabem si és cert o no, podria haver-hi hagut doncs, moltes víctimes mortals. Una altra d'aquestes notícies que ens torna a deixar sense paraules al voltant doncs, de tot el que hi ha sempre al voltant de Donald Trump. I avui llegim també tota la premsa, sobretot l'esportiva, el que va fer ahir Messi davant d'Argèlia en el Mundial, perquè Messi es torna a reivindicar. Apareix Messi una altra vegada com una gran estrella, en aquest cas de la seva selecció argentina, i va fer ni més ni menys que 3 gols en aquest Mundial. Avui totes les portades doncs, es centren en la seva figura i destaquen doncs, que es manté en plena forma a nivell futbolístic. Per cert que Espanya, recordem, té partit el dia... El diumenge a les 6 de la tarda li tocarà jugar contra Aràbia Saudita. Tot això, recordem, després de la patacada d'empatar a 0 contra Cap Verd. Per cert, que hem llegit també avui una notícia, apareix a tots els mitjans, la Guàrdia Civil ha trobat, per casualitat, així es pot dir, la creu de la Neto, que recordem va ser tallada amb una radial, perquè ens entenguem, va sobtar molt aquesta notícia, com pot ser que algú vagi fins la Neto amb una radial i decideixi tallar la creu. Doncs bé, l'han localitzat a la base de la muntanya, havia quedat soterrada per la neu. La Guàrdia Civil finalment, doncs, quan estava fent unes tasques de rescat, ha descobert aquesta creu degut al degel, i per tant doncs, ara s'ha recuperat la peça i s'ha anunciat que es tornarà doncs, a instal·lar al cim de la Neto. Recordem que els cims més icònics de tot el Pirineu o dels Alps, per exemple, doncs, sempre tenen aquesta creu. Bé, ningú sap, ningú entén com pot ser doncs, que algú hagi volgut, a part d'aquestes grans dimensions, és una creu molt gran, doncs, que algú hagi volgut tallar doncs, aquesta creu. És un misteri encara qui ho ha fet i el motiu de per què eliminar, diguem, d'aquest símbol, ni més ni menys que d'aquesta muntanya que és també tot un símbol del Pirineu, com és la Neto. Curiosa la notícia, doncs, que s'ha trobat la creu. Jo m'ho preguntava, dic, bueno...
0: És que quin interès, bueno, no ho entenc, però clar, si és de grans dimensions, com la baixes?
1: Com la baixes? Aquest era l'enigma.
0: Clar, no? com la baixes?
1: Perquè és una creu de grans dimensions,
0: Té més alçada. La baixada ha de ser complicadíssima.
1: Bueno, és molt llarga.
0: Clar, imagina't, i què deu pesar aquesta creu.
1: Bueno, un mogollón.
0: Ja.
1: Mira, s'ha fet viral també el que va fer, encara continuen virals les imatges que va donar el papa en la seva visita a Espanya, però s'han fet virals aquest fenomen que és el 6-7, que és això que fan els més jovenets, que on et diuen el 6-7, que en veritat jo he volgut buscar, perquè clar, estem una mica desconnectats, no vol dir res, diu, senzillament no significa res en concret, s'utilitza de forma, per dir-ho així, aleatòria, per dir, no ho sé, saps? Per tant, és una expressió que fan servir els més jovenets, que fan allò d'aquell moviment físic que fan amb les dues mans, no?, de amunt i avall, això, el 6-7, que va popularitzar-ho doncs un cantant, un raper, que jo no el conec perquè no sé qui són aquesta gent, però va fer la cançó 6-7, es va fer viral entre les joves i avui doncs els diaris es fixen també amb el que va fer el papa quan va anar a Madrid, justament, en què va fer aquest gest davant de tota la gent juvenalla. Tothom va reconèixer el gest, els que érem ja més grandets no sabíem què volia dir de les mans. Jo ho vaig veure, però vaig pensar, bueno, vens a dir, ei...
0: Bueno, és un guinyo
1: a la... Mig,
0: clar,
1: no?
0: Un...
1: No té res.
0: Sí, és
1: però
0: un guinyo.
1: Però és curiós com els poders, també fins i tot l'eclesiàstic, recorre aquests gestos per apropar-se a la gent, no? I avui apareix també tota la premsa aquesta qüestió.
0: I en relació amb això també hi ha una altra observació que a la premsa se n'ha fet ressò i és precisament aquest poder de convocatòria que té el Sant Pare, ho ha fet quan ha vingut a Espanya, quan ha vingut també aquí a Catalunya, i en canvi la gent, també aquests titulars, no?, posen damunt la taula com és que a l'Església hi va poca gent, però, en canvi, quan es fan actes multitudinaris amb el Sant Pare, doncs no falla ningú.
1: Doncs,
0: és una altra observació.
1: Com deia l'APM, benvinguts al circ de la tele. I avui és notícia també el temps. Mira, d'una banda, hi ha un estudi de Meteocat que diu que el vent és cada cop més escàs a Catalunya, hi ha menys dies de vent, un clima, en canvi, més càlid. Fa temps que s'està estudiant perquè hi ha menys vent, fins i tot a l'Empordà es diu, home, quan hi havia aquelles ventades a l'Empordà que duraven dies, això cada cop és més estrany que passi, per dir-ho així, i amb menys intensitat, i la notícia que avui apareix a tota la premsa és aquesta pujada de temperatures que viurà doncs, el nostre país amb aquest episodi de calor. Tothom està ben atent a què ens portarà aquest mes de juny.
0: I que en Jordi ja fa dies que ens avisa. Jordi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bé, la primera pujada allò contundent ja la tindrem aquest cap de setmana. No sé si encara avui afinarem aquesta previsió, però ho mantens, eh?
3: Sí, sí, tot indica que tindrem un repunt de les temperatures al cap de setmana, sobretot els màxims diumenge, dilluns, dimarts. Aquests tres dies és on arribaríem al pic màxim. Podríem arribar aquests tres dies pràcticament a tot l'estat, i França, doncs, pic de calor, onada de calor, ja veurem com ho denominen, perquè, esclar, estarem en mínimes i màximes molt per sobre del que tocarien, eh? I quan són més de 3-4 dies, doncs, ja se li posa, doncs, si serà onada de calor o un episodi d'altes temperatures. En fi, ho anirem seguint, però bé, el que està clar és que ja estem en valors ja de per si molt elevats, i si hi ha aquests pronòstics d'encara més calor, doncs, això no saps per on agafar-ho. Hi ha alguns comentaris, veiem a vegades, que diuen, l'any passat ho vam tenir. Sí, també, ara estava mirant, i el juny de l'any passat va haver també dies infernals, més calor encara, però no podem treure importància a l'actualitat. Per què no? Perquè venim d'un abril extremadament càlid. Venim d'un maig extremadament càlid, sobretot els últims 10 dies. I ara juny, un altre episodi extremadament càlid. Sí, ja ho sabem, que hem tingut el 2022... No creiem que se superi el juny de calidesa del 2022, però no per això podem treure importància a l'actualitat. L'actualitat és un altre episodi, doncs, que haurem d'estar atents, perquè les temperatures seran d'escàndol. Bé, ahir d'una jornada de sol, bona mar, mar transparent, vents molt fluixos, temperatura de l'aigua del mar, que ja l'hem medit, ens hem estrenat, 24 graus i mig, marca la temperatura de l'aigua del mar a Pineda, un metre de fondària. Valors molt càlids. Això seria de segona quinzena avançada de juliol, no de mitjans de juny. I amb aquest panorama que ens ve per davant, doncs és probable, doncs, que s'arribi, doncs, a 25 o 26 graus. I això són anomalies molt marcades del Mediterrani. Bé, alguns ruixats o tronades va haver-hi al Pirineu, en exclusiva, nuvolets prims a la tarda frenant un palet la radiació del sol. Ahir màximes, que de nou es van enfilar, El dematí, 31 graus, es va arribar a tant a Pineda centre com a Pineda nord. Humitats baixes, doncs, temperatura a l'alça. Calor seca, vaja. I el sol, pues, una vegada més, cau foc del cel. En hores del migdia no hi ha qui ho aguanti. Mínima, encara es dorm força bé. Mínima ha baixat cap als 20 graus, ha fregat els 20 graus. Fora del nucli urbà ha baixat cap als 18. De veritat, encara es pot dormir força bé, i a més amb humitats relativament baixes. Ahir, curiosament, Olga i oients, a la tarda va entrar humitat. És curiós, però la temperatura estava cap als 28-29, però a la tarda va entrar una miqueta de briseta, o més aviat, va augmentar la humitat ambiental cap al 70% i va baixar la temperatura als 25. És curiós com... I avui, ara estem a humitats baixes, però és probable que entri humitats altes aquí arran de costa a partir de mig matí, migdia, i freni la temperatura. Es col·loqui cap als 25-26, molt a tall de mar. Però això no vol dir que el sol no piqui de valent, perquè a l'ombra serà, la temperatura serà de 25, que podem dir, bueno, no és gaire elevada, però el sol picarà de valent. I aquest és el pronòstic per avui. Dia de sol radiant a tot Catalunya, calor més intensa, sobretot es notarà més a zones interiors, del prelitoral cap a l'interior, poden pujar 1, 2, 3 graus respecte a ahir. Ahir ja va ser un forn, doncs avui sumem més graus, sobretot cap al Pla de Lleida, Catalunya Central i Girona, en fi, del prelitoral cap a l'interior, molta calor, i aquí, doncs, voltarem, doncs, els 27-28 graus, amb aquesta entrada, esperem, una mica d'humitat que faci, doncs, que si entre aquests valors més humits, amb valors que podem entrar cap al 70-75% d'humitat, doncs farà que la sensació sigui de més d'aixafuor, suem més. Vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la. Algun ruixat o tronada podia haver al Pirineu, al igual que ahir, però exclusivament a la serralada pirinenca. Demà dijous, dia de sol, radiant, temperatures en el conjunt de Catalunya sense canvis, vents molt fluixos, calor molt intensa, seguirem amb, a vegades, humitats baixes, per exemple, aquí a l'Alt Maresme, a vegades, doncs, segons el moment de la jornada, pot augmentar la humitat ambiental. El termòmetre es marcarà per les humitats. Si hi ha humitats baixes, doncs s'enfila ràpidament cap als 30 graus, si entra aquesta mica de briseta, perquè demà pronostiquem vents molt febles, la mar com un plat, puja la humitat ambiental, la temperatura pot quedar més frenada cap als 25-26, a la vegada, fent augmentar la sensació de xafogor i ambient sufocant. Divendres, si fa no fa, 3/4 del mateix, sol, 4 nuvolets prims, podíem veure els cels de Catalunya, algun ruixat a l'àrea del Pirineu, temperatura sense canvis, vents molt febles, i serà a partir de dissabte, i sobretot diumenge i dilluns, quan des de l'Atlàntic es despenja com una dana, una petita ara de borrasca, d'aire fred, cap a les Azores. A la vegada també tenim una borrasca Grècia-Turquia, allà en fresca, i estem en una situació en omega. Si busquen una lletra omega, el que és, doncs els homes i dones del temps descrivim el panorama que tindrem al cap de setmana i inici de la setmana que ve com en forma d'omega, que seria doncs altes pressions, massa molt càlida, afectant Península Ibèrica, Mediterrani Occidental, França, Alemanya, Centre Europa, vaja, i els dos extrems, a l'Atlàntic i a la Grècia, Turquia, doncs borrasques, aire fred, inestabilitat. Amb aquest panorama, doncs calor, dissabte, diumenge, dies de sol, vents molt fluixos, pot entrar una miqueta de vents de xaloc, lleugera mar de fons, inferior al mig al metre d'alçada, dissabte i segurament diumenge, la mar tranquil·la. Algun ruixat podria haver al Pirineu, però l'important és la temperatura perquè anirà a l'alça, tant mínimes com màximes, s'accentuarà la calor, sobretot dissabte i més que ho farà diumenge i segurament dilluns, dimarts, amb un episodi, insistim, d'altes temperatures. Aquest és el panorama, per tant, seguint les previsions, tot anirà envoltat o voltant a la calor, a les altes temperatures, i nosaltres aquí doncs, no podem dir altra cosa que anar-ho seguint i anar-ho comentant a tots els oients. Per tant, no baixem la guàrdia, l'episodi ve potent, ve extrem, avisem els homes i dones del temps, veuran que avisen, i un servidor que a partir del cap de setmana, dilluns, dimarts, les temperatures, tant mínimes com màximes, o més aviat també les màximes, estaran de 5, 10, 12, 14 graus per sobre del que tocarien, eh? O sigui que si estem a 25-26, el que tocaria, per exemple, cap a zones interiors, doncs podem fregar els 40 graus. Estem, doncs fixin-se, si estem per sobre del que tocaria. En fi, ho anirem seguint. Demà, que som dijous, doncs demà dijous ho anirem actualitzant i divendres ja doncs ho tinguem a les portes i encara ho podem concretar una miqueta més. Però vaja, no hi ha dispersió, no hi ha disbauxa en els models, tots van a una, en què aquest episodi d'altes temperatures l'haurem de passar sí o sí, aquí a la Península Ibèrica, i no s'escaparan França, Itàlia, Alemanya, que també poden fregar o superar els 40 graus. Per tant, déu-n'hi-do.
0: Molt bé, Jordi. No, anirem patint calor, que és l'època també. Jordi, ho deixem aquí, demà acabarem d'afinar-ho tot plegat. Que vagi bé, bon dia.
3: A passar molt bon dimecres. Fins demà. Ra, na, ra.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Hola, soy Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: A tots ens ha quedat a la retina la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, un espectacle que tots van veure per televisió. Vaja, tot el món s'ha rendit, podríem dir, doncs, aquell joc de llums, a tota aquella petita cerimònia, que van ser encara no 10 minuts, però que, en canvi, doncs, va ser molt lluïda. I, justament, un dels moments, diguem, de culminants més bonics va ser aquella aparició, com si apareguessin una munió d'estels que es conjuraven per crear ni més ni menys que la figura d'Antoni Gaudí, una figura feta amb drons, que a més van tenir l'encert, per dir-ho així, doncs, que es movien amb un efecte de mirar la Torre de Jesús, concretament la creu, el punt culminant. Per tant, vaja, ens va deixar tots bocabadats. Bé, el que no sabíem i que hem descobert després, perquè tot això s'ha fet, podríem dir, un cert secretisme fins al final, és que un pinedenc, doncs, hi estava ficat en tot això, i no és altre que en Joan Aragonès, que és molt conegut per molta gent, també, doncs, per tots nosaltres. Joan, molt bon dia.
2: Bon dia, molt bon dia.
1: Joan, tu que ets especialista aeronàutic, et presentem re mínimament, pilot privat, en aquest cas parlem de portar avions, no?, i portar avionetes i aquest tipus de coses.
2: Sí, sí.
1: Que jo feia la broma, dic, ostres, jo puc aspirar a anar a fer una volta pel Montnegre en bicicleta, i tu pots aspirar a agafar un avió i anar a fer una volta, doncs, arreu del món, no?
2: Bueno, sí, sí, sí, dit així, és així. Vull dir, són maneres diferents de passejar, no? Però sí, sí.
1: Però vaja, és veritat que t'hem vist en moltes fotos, molts moments de la teva vida, que és una passió aquesta que tens de molt endins, no?
2: Sí, sempre, sempre, sempre m'ha agradat el tema de volar, la llibertat, al final la tecnologia, la mescla de la tecnologia i l'art, i és el que potser estic fent ara, i sempre, sempre m'ha apassionat aquest món, sí.
1: Un dia parlarem de què és això de volar, què implica de volar, i que ens expliquis per què volen els avions, que això és una cosa que sempre ens ha sobtat, no? Però ara volem parlar d'una cosa tan diferent, que és aquesta participació en aquesta cerimònia, podríem dir, a través de l'empresa on tu ara treballes, que és Flock Donart, no? Que és una empresa que, sobretot, el que fa volar no és avions, sinó fa volar drons, no?
2: Exacte.
1: Sí, sí. Què és el que feu exactament i què és el que fas tu més concretament?
2: Doncs mira, el que fem bàsicament és fer espectacles aeris. No té més que això, és espectacles aeris que ens permet fer dibuixos, logos, poden ser personalitzats, depèn del client, depèn del pressupost, més llargs o més curts. Llavors, bàsicament és el que fem. En el cas concret de la Sagrada Família va ser tot un repte de feina de molts mesos, i bàsicament la meva funció, així resumint, és la gestió de permisos i autoritzacions aèries.
1: Com es va pensar aquesta escena i què implica fer aquesta escena? No ens imaginem de quants drons estem parlant, què implicava tot allò?
2: Bueno, a la Sagrada Família eren 700 drons, que no són pocs, però tampoc són masses. Però bàsicament aquest projecte ja es va iniciar fa més d'un any i ja es van fer proves de vol al gener i febrer, i és clar, això ja requereix molts mesos de feina de l'equip artístic, de dibuixar amb softwares molt sofisticats, de tornar a dibuixar, de presentar, de tornar enrere, i llavors és una feina molt llarga. I això, estem parlant de 700 drons, que, esclar, això requereix a nivell meu, jo parlo ja a nivell meu particular de gestió d'espai aeri, això requereix cada vegada que tenim un espectacle aeri, nosaltres el primer que hem de mirar és si els estàndards de seguretat, el perímetre de seguretat, es pot complir. I això, clar, com més drons hi ha, més llarg és, més gran és l'espai terrestre que necessitem, diguéssim, no? Llavors, tenint en compte que la distància mínima per normativa que nosaltres necessitem és amb el dron més extern, necessitem uns 50 metres mínim amb la persona, el públic, o la persona no participant, que se'n diu. Clar, això hi ha vegades que, o clients, que depèn del lloc, doncs no és viable. La seguretat aquí, la normativa és molt clara amb això.
1: I a més ha d'haver distància entre dron i dron, no? Inclús perquè l'aparell pugui volar amb seguretat, per dir-ho així, no?
2: Sí, exacte. La distància mínima que posem sempre són 2 metres. No ho sembla a l'aire, però entre cada dron hi ha 2 metres. I entre ells no es veuen. És a dir, un dron podria volar. Nosaltres, 2 o 3 hores abans de l'espectacle com a tal, fem una prova de vol amb 5 o 6 drons, depèn. Però si són 2 metres, 2 o inclús 3, depèn.
1: Això com funciona? Programes tots els drons... Bé, ho dic amb un to de broma... amb una espècie de connexió per Bluetooth, per dir-ho així, perquè tots han d'estar coordinats, no?
2: Sí,
1: no, no és una, hi ha una maquinària que és el cervell central que els fa moure tots, no?
2: Bueno, aquí és on entra ja la tecnologia i com a tal. És a dir, això funciona bàsicament amb antenes wifi molt grans i molt potents. És com l'antena wifi que tenim a casa, però molt focals i molt potents. En tenim dos o tres, depèn dels shows, depèn de la quantitat de drons. Llavors, clar, aquí la feina diguéssim, de buy dels drons ja comença amb l'equip artístic. L'equip artístic, un cop té l'espectacle tancat com a tal, l'equip artístic té uns paths, que se'n diu, que són unes coordenades. Això ens ho passa a l'equip operatiu. I nosaltres, a través d'aquestes antenes, un cop estan els drons a terra preparats ja per volar, els hi passem aquesta informació. Llavors, cada dron té un path diferent, que són les coordenades diferents. Cada dron té el seu camí, cada dron vola diferent. Llavors, amb això ho fem. Però què passa? Que els drons funcionen amb GPS. Nosaltres tenim GPS al telèfon, al mòbil, però tenen un marge d'error de metres a vegades. Clar, amb això els drons no és viable. Llavors fem servir un sistema que se'n diu RTK. RTK és una estació terrestre que diguéssim que calcula aquest error dels satèl·lits i els corregeix de metres a centímetres en els drons. Llavors tenim un error de 2-3 centímetres a cada dron. És per això que realment ells no es veuen, hi ha la distància de 2 metres com a mínim entre ells, però és molt difícil que... O sigui, és per això que busquem la seguretat en nivell de precisió.
1: Que hem sabut, perquè s'ha sabut que finalment aquests drons, tot i que hi havia un efecte òptic, jo diria fantàstic, no? Es veies com estaven a tocar de la Sagrada Família, realment l'efecte era brutal, però en realitat estaven lluny, no? Vull dir, lluny vol dir que no estaven damunt dels caps, no estaven damunt del cap del Papa de Roma, no? Aquells drons volant.
2: No, és el que deia, a nivell de seguretat era inviable. Vull dir, ja es va fer d'aquesta manera, també perquè no es pot deixar tot a l'atzar i al directe en aquest tipus d'espectacle tan a nivell internacional i tan important. Llavors, sí, els drons no van volar certament a Sagrada Família, al recinte de Sagrada Família, era inviable a nivell d'espai, com he explicat, a nivell de seguretat, però els drons sí que van volar al mateix moment al recinte de Sant Pau, de l'Hospital Sant Pau. Van fer exactament el mateix. Però la imatge que van veure, certament, que això ja se sap, no estic descobrint res, és una edició, és postproducció.
1: Sí, sí. Clar, això ho vau poder assajar? Al final has d'assajar-ho en algun lloc, en algun moment, i de nit, no? Com ha anat això?
2: Sí, és el que dic. Vull dir, nosaltres en aquesta, abans de volar el dia D allà a l'Hospital Sant Pau, nosaltres vam anar-hi ja dues vegades prèviament a volar. Al gener hi vam anar-hi, al febrer també hi vam tornar-hi, a volar, a provar... Clar, no és només que els drons volin o no volin, sinó hem de comprovar magnetismes, ferros... A vegades al terra ens trobem que és terra d'aquest forjat, que hi ha ferro, no podem volar, els drons, les GPS, les brújoles es tornen boges. Llavors, clar, això... És per això que és molt important sempre fer visites tècniques, si podem provar sempre abans, i a vegades requerim taules per separar-nos del terra, els drons no poden tenir ferro ni certs magnetismes al costat. I sí, a part, nosaltres l'empresa doncs, tenim el nostre camp de vol allà a prop de Girona i volem allà i provem, sí.
1: Però la cerimònia era en directe, per tant els drons van volar en aquell moment, no? Vull dir que al final la prova de foc és quan és el dia D, que deies, no?
2: Diu,
1: no hi ha marge d'error aquí perquè tots els drons s'han d'il·luminar, no?
2: No pot fallar res.
1: No, si falla el dron del nas, en Gaudí no té nas, no?
2: Exacte. Llavors, sí, els drons, com bé dius, es van volar exactament tal com es va veure a la tele, però al recinte de Sant Pau, clar. La gravació aquesta es va fer, i no només amb els drons, quan hi ha un tipus d'espectacle d'aquest alt nivell, lògicament no es deixa res a l'atzar, hi ha un backup per tot. I el cas dels drons es va veure claríssim, però també per això, perquè era inviable volar al costat de la seva família, pel papa, per la quantitat de gent que hi havia, no podem volar sobre gent, és impossible. L'hospital, el recinte modernista de Sant Pau, era l'únic espai que podíem fer-ho.
1: Joan, quina satisfacció us queda després d'aquest espectacle que s'ha vist arreu del món, podríem dir, fins i tot l'empresa que segurament ha fet aquesta operació, per dir-ho així, acaba agafant prestigi internacional, que de fet ja la tenia, no? Ara ens explicaràs perquè treballes en molts aspectes. Ara em deies, aquest cap de setmana estava a Andalusia fent un altre muntatge, no? Quina satisfacció es queda? I si heu pogut descansar tranquils, a dir, aquí ens ho hem currat, però ha sortit com volíem.
2: Home, la satisfacció és brutal, és brutal. Nosaltres l'endemà, quan arribem allà a l'oficina, hi ha unes alegries i una... I ja recordo la companya de comunicació amb tots els diaris a sota el braç, a nivell nacional, perquè allà hi ha la foto dels drons o de la Sagrada Família a primera portada, i ho tenim allà a penjar. Llavors, sí, l'alegria i la satisfacció, quan una cosa surt bé, que normalment surt bé, però també poden haver fallos, però era un projecte de molt llarg, ja et dic, de més d'un any, que teníem sobre la taula de treballar, de dissenyar, de portar a terme. Doncs, home, que surti, que hagi sortit tan bé, i com tu dius, a nivell internacional, que hagi tingut tan bon ressò, doncs va ser brutal, sí, sí.
1: Sí, perquè el Papa fa poc que sabíem que venia, però en canvi sí que sabíem que hi hauria la celebració de la Torre de Jesús, això sí que fa temps que ho sabíem, no? Per tant, la data més o menys la teníem fixada, no?
2: Sí, sí, la data ja se sabia de fa... El 10 de juny ja se sabia. Sí, sí. Sí, sí.
1: Joan, no sabem què val això, però estem parlant d'un projecte car, no? Vull dir, al final és un projecte que no està a l'abast de qualsevol poble de fer un espectacle d'aquest tipus, o sí?
2: No, és depèn, és a dir, bueno, són espectacles cars, són espectacles, ja basem, comencem, sí, són bastant cars, però vull dir, clar, hi ha espectacles de cartera, que ja venen fets, només hi ha figures, llavors l'Ajuntament o l'entitat allò, doncs pot posar dos, tres personalitzacions, el logo del poble, el nom i tal, això és molt més barat. Si és un espectacle 100% personalitzat, això ja s'encareix molt. Llavors, clar, aquest tipus d'espectacle ja estan a l'abast d'ajuntaments, de ciutats grans, és un tipus d'espectacle molt nou, podem dir, però sí, tenen un caché alt.
1: Que són els mateixos drons els que van crear la figura de Gaudí i després van fer la mítica frase, no?
2: Exacte.
1: Que desconeixíem, no? Que era allò, primer l'amor, després la tècnica... És el mateix aparell que canvia de posició i canvia de lluminària,
2: tot,
1: no?
2: Sí, sí, tot. És el mateix. És un espectacle que va durar 3 minuts i la tipografia, això que dius la frase, primer l'amor, després la tècnica, era la tipografia exacta d'en Gaudí. I això va ser un company nostre de l'equip artístic que es va dedicar a dissenyar, bueno, a calcar la cal·ligrafia de Gaudí.
1: Molt bé, Joan, doncs estem molt contents per tu, per l'empresa on estàs, per la teva experiència en el món dels drons, també de la navegació aeronàutica, i et convidem un altre dia perquè ens vinguis a parlar de volar, que això sempre ens ha deixat sempre... Bueno, és una meravella, no?, veure volar les coses. Sí. Veiem un helicòpter i ens el quedem mirant, no?
2: Però com vol això, no? Sí, sí, tant, com vulgueu.
1: Doncs ho farem, i també, per cert, que tenim imatges teves que de vegades ens has fet arribar al voltant de la platja, que has fet tu mateix amb drons, que són fantàstiques. O sigui que t'agraïm molt aquests detalls també que tens a la nostra emissora, de vegades d'enviar-nos alguna imatge teva.
2: Un plaer, home.
1: Joan, que et segueixi ben viva la passió per volar, per fer volar coloms,
2: exacte,
1: però també drons, no? I que ens puguis explicar aquestes i altres coses aquí a Ràdio Pineda. Joan, gràcies, molt bon dia i moltes felicitats. Tot l'equip de Ràdio Pineda també vam quedar meravellats a veure l'espectacle que vam veure
2: moltes
1: per televisió.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, i aquí estaré quan vulgueu.

0: Són les 9. Notícies.
1: L'Auditori de Pineda acull avui una nova edició de les jornades econòmiques, aquesta vegada centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques per a empreses i emprenedors i impulsar també l'activitat econòmica de Pineda. Hi participen dos experts destacats, el doctor en psicologia i professor Manuel Armallones, que parla de la relació entre persones i tecnologia. També la consultora internacional experta en intel·ligència artificial, Sílvia Guinart, amb una conferència sobre com el neuromàrqueting ajuda a connectar clients i també a vendre més. En aquestes jornades hi ha també taules rodones i es fan, com diem, a l'auditori. Justament es tanca amb aquesta jornada amb una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Jornades que són gratuïtes, com diem, se celebren avui a l'Auditori de Pineda. Les famílies ja poden bescanviar el val escolar pel curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros pels alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. Es pot utilitzar en els establiments adherits en aquest programa. El pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Ho diuen molts mitjans de comunicació barcelonins. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar justament a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per Aliança Catalana. Molts mitjans de comunicació donen per fet que aquest divendres es farà públic aquest anunci. Pineda es prepara per viure la Festa Major de Sant Joan, que comença aquest divendres i s'allargarà fins al dia 24. Hi ha un programa molt variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament i les entitats locals han organitzat una programació que combina la tradició, la cultura popular i també els espectacles. Els actes ja comencen aquest divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda. Pineda commemorarà també el Dia de l'Orgull amb el Pride 2026. Serà, com diem, aquest dissabte, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Les activitats començaran a 6:45 de la tarda a la plaça Espanya. El pinedenc Joan Aragonès és membre de l'equip que ha fet l'espectacle de drons de la Sagrada Família. Recordem, Barcelona va viure una nit històrica amb la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesús, un esdeveniment que va captivar milions de persones, va generar imatges que han fet la volta al món. Doncs bé, darrere d'aquest impressionant desplegament tecnològic hi ha també el talent del pinedenc Joan Aragonès, pilot privat i especialista aeronàutic que ha estat un dels responsables de l'organització. Avui es fa una reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Serà corrent fent relleus. La trobada es fa avui des de les 7 de la tarda a l'espai del Montpalau Tim, al carrer de les Puntaires. I atenció amb la pujada de les temperatures, dia de sol, calor intensa a la costa, la temperatura de l'aigua del mar, doncs més de 24 graus, un valor més propi de la segona quinzena de juliol. Atenció perquè a partir de dissabte la calor serà cada cop més intensa. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Buhos, Doctor Prats, els catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pegatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.
3: Ràdio Pineda. 4.6 FM.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'Auditori de Pineda acull avui una nova edició de les jornades econòmiques, aquesta vegada centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques per a empreses i emprenedors i impulsar també l'activitat econòmica de Pineda. Hi participen dos experts destacats, el doctor en psicologia i professor Manuel Armallones, que parla de la relació entre persones i tecnologia. També la consultora internacional experta en intel·ligència artificial, Sílvia Guinart, amb una conferència sobre com el neuromàrqueting ajuda a connectar clients i també a vendre més. En aquestes jornades hi ha també taules rodones i es fan, com diem, a l'auditori. Justament es tanca amb aquesta jornada amb una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Jornades que són gratuïtes, com diem, se celebren avui a l'Auditori de Pineda. Les famílies ja poden bescanviar el val escolar pel curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros pels alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. Es pot utilitzar en els establiments adherits en aquest programa. El pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Ho diuen molts mitjans de comunicació barcelonins. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar justament a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per Aliança Catalana. Molts mitjans de comunicació donen per fet que aquest divendres es farà públic aquest anunci. Pineda es prepara per viure la Festa Major de Sant Joan, que comença aquest divendres i s'allargarà fins al dia 24. Hi ha un programa molt variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament i les entitats locals han organitzat una programació que combina la tradició, la cultura popular i també els espectacles. Els actes ja comencen aquest divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda. Pineda commemorarà també el Dia de l'Orgull amb el Pride 2026. Serà, com diem, aquest dissabte, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Les activitats començaran a 6:45 de la tarda a la plaça Espanya. El pinedenc Joan Aragonès és membre de l'equip que ha fet l'espectacle de drons de la Sagrada Família. Recordem, Barcelona va viure una nit històrica amb la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesús, un esdeveniment que va captivar milions de persones, va generar imatges que han fet la volta al món. Doncs bé, darrere d'aquest impressionant desplegament tecnològic hi ha també el talent del pinedenc Joan Aragonès, pilot privat i especialista aeronàutic que ha estat un dels responsables de l'organització. Avui es fa una reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Serà corrent fent relleus. La trobada es fa avui des de les 7 de la tarda a l'espai del Montpalau Tim, al carrer de les Puntaires. I atenció amb la pujada de les temperatures, dia de sol, calor intensa a la costa, la temperatura de l'aigua del mar, doncs més de 24 graus, un valor més propi de la segona quinzena de juliol. Atenció perquè a partir de dissabte la calor serà cada cop més intensa. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

S'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Són les 11. Notícies.
1: L'Auditori de Pineda acull avui una nova edició de les jornades econòmiques, aquesta vegada centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques per a empreses i emprenedors i impulsar també l'activitat econòmica de Pineda. Hi participen dos experts destacats, el doctor en psicologia i professor Manuel Armallones, que parla de la relació entre persones i tecnologia. També la consultora internacional experta en intel·ligència artificial, Sílvia Guinart, amb una conferència sobre com el neuromàrqueting ajuda a connectar clients i també a vendre més. En aquestes jornades hi ha també taules rodones i es fan, com diem, a l'auditori. Justament es tanca amb aquesta jornada amb una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Jornades que són gratuïtes, com diem, se celebren avui a l'Auditori de Pineda. Les famílies ja poden bescanviar el val escolar pel curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros pels alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. Es pot utilitzar en els establiments adherits en aquest programa. El pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Ho diuen molts mitjans de comunicació barcelonins. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar justament a ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona per Aliança Catalana. Molts mitjans de comunicació donen per fet que aquest divendres es farà públic aquest anunci. Pineda es prepara per viure la Festa Major de Sant Joan, que comença aquest divendres i s'allargarà fins al dia 24. Hi ha un programa molt variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament i les entitats locals han organitzat una programació que combina la tradició, la cultura popular i també els espectacles. Els actes ja comencen aquest divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda. Pineda commemorarà també el Dia de l'Orgull amb el Pride 2026. Serà, com diem, aquest dissabte, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Les activitats començaran a 6:45 de la tarda a la plaça Espanya. El pinedenc Joan Aragonès és membre de l'equip que ha fet l'espectacle de drons de la Sagrada Família. Recordem, Barcelona va viure una nit històrica amb la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesús, un esdeveniment que va captivar milions de persones, va generar imatges que han fet la volta al món. Doncs bé, darrere d'aquest impressionant desplegament tecnològic hi ha també el talent del pinedenc Joan Aragonès, pilot privat i especialista aeronàutic que ha estat un dels responsables de l'organització. Avui es fa una reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Serà corrent fent relleus. La trobada es fa avui des de les 7 de la tarda a l'espai del Montpalau Tim, al carrer de les Puntaires. I atenció amb la pujada de les temperatures, dia de sol, calor intensa a la costa, la temperatura de l'aigua del mar, doncs més de 24 graus, un valor més propi de la segona quinzena de juliol. Atenció perquè a partir de dissabte la calor serà cada cop més intensa. És tot, tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
3: Hola, soy Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any s'han centrat en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu ha estat donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. El doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayonés, ha parlat de la relació entre les persones i tecnologia. I la Sílvia Guinart, consultora internacional, experta en intel·ligència artificial, ha fet una conferència sobre com el neuromarketing ajuda a connectar amb els clients i vendre més. També s'ha fet una taula rodona amb quatre perfils que han aportat una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital i el podreu rebre per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar el material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. El pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar a ser el candidat a l'alcaldia per Aliança Catalana. Historiador i professor de formació, és també una de les cares més conegudes d'Aliança Catalana, partit del qual és considerat ideòleg. Molts mitjans de comunicació donen per fet que divendres es podria fer públic l'anunci. Tot i això, la seva candidatura encara no està tancada del tot i depèn de la decisió final del partit. Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24 amb un programa variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, han organitzat una programació que combina tradició, cultura popular i espectacles. L'Estiuejat s'estrena divendres amb la Revolta Gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda que obrirà la Festa Major Petita i és també el primer acte de la programació de l'Estiuejat. Pineda commemora el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte, amb el Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Les activitats començaran a 6:45 de la tarda a la plaça Espanya amb la lectura del manifest institucional. El pinedenc Joan Aragonès és membre de l'equip que ha fet l'espectacle de drons de la Sagrada Família. Joan Aragonès ha estat l'encarregat de gestionar l'espai aeri en l'acte d'inauguració de la Torre de Jesús. Barcelona va viure una nit històrica amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, un esdeveniment que va captivar milions de persones i va generar imatges que han fet la volta al món. Darrere d'aquest impressionant desplegament tecnològic hi ha el talent del pinedenc Joan Aragonès, pilot privat i especialista aeronàutic, que ha estat un dels responsables en l'organització de l'esdeveniment. Avui també es fa la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent fent relleus. I el temps? Avui dimecres es manté el bon temps i augmenta la calor i l'aixafogor. Demà dijous i divendres també dominarà el sol, temperatures sense canvis i vents febles. A partir de dissabte, temperatures massa altes pel que tocaria. Podeu consultar més informació a la web de radiopineda.cat.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan, més mediterrània.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de les jornades econòmiques que aquest any estan centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu ha estat donar eines pràctiques a empreses i a emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. Hi han participat dos experts destacats, un d'ells el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, ha parlat de la relació entre persones i tecnologia. Ha abordat el paper dels agents intel·ligents i la necessitat de repensar la relació entre tecnologia i persones. A Ràdio Pineda, Armayones ha fet una valoració positiva de les jornades i ha destacat la importància de sensibilitzar a la ciutadania que la IA és una realitat que canviarà la vida de les persones.
2: Estem en aquest punt en què hem de ser capaços de sensibilitzar-nos envers d'una realitat que ens canviarà a tots, a la meva professió, a psicologia, a la investigació, als mitjans de comunicació, però a totes i cadascuna de les persones que s'estan escoltant. I el missatge és bàsicament molt simple. Ens hem de formar, no hem de tenir por, hem d'enfrontar aquest tipus de situació, aquest canvi d'era que vivirem amb la intel·ligència artificial i ser capaços de fer-la nostra, perquè al final és una eina que nosaltres hem de poder manegar i no al revés, que és el que molta gent té por.
1: També ha participat la consultora internacional experta en IA, Sílvia Guinart, que ha fet una conferència sobre com el neuromàrqueting ajuda a connectar amb els clients i a vendre més. També s'ha fet una taula rodona amb perfils que han aportat una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Pol Jové, especialista en reclutament tecnològic i fundador de HubCot, ha analitzat l'impacte de la IA en la captació de talent i els perfils professionals del futur. Ha dit a Ràdio Pineda que adoptar la intel·ligència artificial ja no és una opció, sinó una necessitat estratègica per no quedar-se enrere.
3: Doncs m'agradaria que la gent realment veiés el punt positiu de la intel·ligència artificial i la importància de pujar-se, no? Ara el carro a aquestes altures.
1: En aquesta taula rodona també hi ha participat Jessica Ayala, màster en IA de Vic School i auxiliar de conversa a l'escola. Ella ha aportat la seva experiència en l'ús de la intel·ligència artificial generativa aplicada a l'educació i a la inclusió a l'aula. Ayala ha dit que cal conscienciar els infants de ben petits i aprendre a fer servir la intel·ligència artificial d'una manera creativa.
4: Crec que és molt important que es conscienciï des de ben jovenets, que no sigui massa tard, perquè ara estem en una generació interessant, i després que s'aprengui a fer servir d'una manera creativa. Però també és veritat que s'ha de replantejar, jo crec, perquè els nens a partir de secundària sí que és veritat que tenen molt més la veda oberta, però a partir de primària s'hauria de fer una miqueta més d'esforç a la conscienciació, evidentment sense tocar dades ni ingressos de cap registre, eh?
1: Julio Aranda, CEO de Granizados Maresma, ha explicat com la innovació i la intel·ligència artificial poden contribuir a la competitivitat i al creixement empresarial. A Ràdio Pineda ha dit que la IA és una eina molt potent que no creu que substitueixi a les persones i, això sí, els ajuda cada dia.
5: Totalment a favor, clar, sí. És veritat que és una eina superpotent que no, que jo no crec que substitueixi a les persones, però és una eina superpotent i super a favor, ens ajuda cada dia i encara estem només veient la punteta només d'aquest iceberg i serà una eina molt, molt, molt potent, molt a favor.
1: Marta García, directora executiva de la FAGEM, ha dit que la IA ha vingut per quedar-se i els professionals l'hauran d'incorporar d'una forma segura per una qüestió de dades i de salut mental, segons ha explicat a Ràdio Pineda.
6: Això s'ha incorporat, ha entrat, ha arribat per quedar-se i els professionals d'una manera o altra ho hauran d'incorporar. Ho hem de fer amb la màxima seguretat, tant pel tema de les dades com pel tema de la salut mental. Molt interessant, la veritat.
1: Carmen Montoya, regidora de Comerç, Mercats i Turisme de l'Ajuntament de Pineda, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha destacat i també ha posat en valor la participació del públic, sobretot del sector econòmic, i ha dit que per ells és un emprenentatge i els aporta una experiència positiva que poden aplicar a la seva empresa.
7: Sabem que per les empreses no és fàcil tancar persianes, però bueno, molta gent ho ha fet, veiem que ho estan, que valgo la pena, doncs és un aprenentatge per ells, per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs jo crec que al final doncs esperem que, doncs, que això els hi aporti doncs una experiència positiva i que puguin aplicar doncs tot el que avui estan aprenent a la seva empresa.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que aquestes jornades econòmiques són una bona oportunitat d'apropar coneixements per parlar de reptes i avantatges de la intel·ligència artificial.
8: Una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquests avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com acompanyar, no?, i com saber i detectar doncs aquestes situacions, no?, doncs crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que per tant el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, no?, amb experts de primera línia per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.
1: Les jornades econòmiques que han centrat bona part d'aquest informatiu. Ara repassem també altres notícies en un àmbit ben diferent per recordar-vos que avui es fa la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent fent relleus. Si voleu més informació, podeu contactar amb el Montpalau Team per formar part d'aquests equips de foc a través del web montpalauteam.cat. En l'àmbit polític, avui us expliquem que el pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar a ser el candidat a l'alcaldia per Aliança Catalana. Ell és historiador i professor de formació i també és una de les cares més conegudes d'Aliança Catalana, partit del qual és considerat ideòleg. Molts mitjans de comunicació donen per fet que divendres es podria fer públic l'anunci. Tot i això, la seva candidatura encara no està tancada del tot i depèn de la decisió final del partit. En un àmbit més cultural, també avui us diem que Pineda és a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. Començaran divendres, s'allargaran fins al dia 24 amb un programa variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, han organitzat una programació que combina tradició, cultura popular i espectacles. Els actes començaran aquest divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda. I la previsió del temps, avui un dia més de sol i calor intensa a la costa i tota la informació que ens explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
9: Tot indica que ens tinguem un repunt de les temperatures al cap de setmana, sobretot els màxims, diumenge, dilluns, dimarts. Aquests tres dies és on arribaríem al pic màxim, pic de calor, onada de calor, ja veurem com ho denominen, perquè, esclar, estarem en mínimes i màximes molt per sobre del que tocarien, eh? I quan són més de 3-4 dies, pues, ja se li posa, doncs, si serà onada de calor o un episodi d'altes temperatures, en fi. Ho anirem seguint, però bé, el que està clar és que ja estem en valors ja de per si molt elevats i si hi ha aquests pronòstics d'encara més calor, doncs això no saps per on agafar-ho. Temperatura de l'aigua del mar, que ja l'hem medit, ens hem estrenat, 24 graus i mig, valors molt càlids. Això seria de segona quinzena avançada de juliol, no de mitjans de juny. I amb aquest panorama que ens ve per davant, doncs és probable doncs, que s'arribi doncs, a 25 o 26 graus. I això són anomalies molt marcades del Mediterrani. Bé, dia de sol radiant a tot Catalunya, calor més intensa, sobretot es notarà més a zones interiors, doncs avui sumem més graus i aquí doncs voltarem doncs els 27-28 graus. Vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la. Demà dijous, dia de sol, divendres, si fa no fa, 3 quarts del mateix, sol, 4 nuvolets prims, vents molt febles, i serà a partir de dissabte, i sobretot diumenge i lluns, dies de sol, vents molt fluixos, pot entrar una miqueta de vents de xaloc, lleugera mar de fons, inferior al mig metre d'alçada, dissabte i segurament diumenge, la mar tranquil·la, però l'important és la temperatura perquè anirà a l'alça, tant mínimes com màximes, s'accentuarà la calor, sobretot dissabte i més que ho farà diumenge i segurament dilluns, dimarts, amb un episodi, insistim, d'altes temperatures.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any s'han centrat en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu ha estat donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. El doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, ha parlat de la relació entre les persones i tecnologia. I la Sílvia Guinart, consultora internacional, experta en intel·ligència artificial, ha fet una conferència sobre com el neuromarketing ajuda a connectar amb els clients i vendre més. També s'ha fet una taula rodona amb quatre perfils que han aportat una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per a l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital i el podreu rebre per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar el material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. El pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar a ser el candidat a l'alcaldia per Aliança Catalana. Historiador i professor de formació, és també una de les cares més conegudes d'Aliança Catalana, partit del qual és considerat ideòleg. Molts mitjans de comunicació donen per fet que divendres es podria fer públic l'anunci. Tot i això, la seva candidatura encara no està tancada del tot i depèn de la decisió final del partit. Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24 amb un programa variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, han organitzat una programació que combina tradició, cultura popular i espectacles. L'Estiuejat s'estrena divendres amb la Revolta Gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels Gegants de Pineda que obrirà la Festa Major Petita i és també el primer acte de la programació de l'Estiuejat. Pineda commemora el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte, amb el Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Les activitats començaran a 6:45 de la tarda a la plaça Espanya amb la lectura del manifest institucional. El pinedenc Joan Aragonès és membre de l'equip que ha fet l'espectacle de drons de la Sagrada Família. Joan Aragonès ha estat l'encarregat de gestionar l'espai aeri en l'acte d'inauguració de la Torre de Jesús. Barcelona va viure una nit històrica amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, un esdeveniment que va captivar milions de persones i va generar imatges que han fet la volta al món. Darrere d'aquest impressionant desplegament tecnològic hi ha el talent del pinedenc Joan Aragonès, pilot privat i especialista aeronàutic, que ha estat un dels responsables en l'organització de l'esdeveniment. Avui també es fa la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent fent relleus. I el temps? Avui dimecres es manté el bon temps i augmenta la calor i l'aixafogor. Demà dijous i divendres també dominarà el sol, temperatures sense canvis i vents febles. A partir de dissabte, temperatures massa altes pel que tocaria. Podeu consultar més informació a la web de radiopineda.cat.

L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any s'han centrat en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu ha estat donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. El doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, ha parlat de la relació entre les persones i tecnologia. I la Sílvia Guinart, consultora internacional, experta en intel·ligència artificial, ha fet una conferència sobre com el neuromarketing ajuda a connectar amb els clients i vendre més. També s'ha fet una taula rodona amb quatre perfils que han aportat una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital i el podreu rebre per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar el material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. El pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar a ser el candidat a l'alcaldia per Aliança Catalana. Historiador i professor de formació, és també una de les cares més conegudes d'Aliança Catalana, partit del qual és considerat ideòleg. Molts mitjans de comunicació donen per fet que divendres es podria fer públic l'anunci. Tot i això, la seva candidatura encara no està tancada del tot i depèn de la decisió final del partit. Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24 amb un programa variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, han organitzat una programació que combina tradició, cultura popular i espectacles. L'Estiuejat s'estrena divendres amb la Revolta Gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels Gegants de Pineda que obrirà la Festa Major Petita i és també el primer acte de la programació de l'Estiuejat. Pineda commemora el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte, amb el Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Les activitats començaran a 6:45 de la tarda a la plaça Espanya amb la lectura del manifest institucional. El pinedenc Joan Aragonès és membre de l'equip que ha fet l'espectacle de drons de la Sagrada Família. Joan Aragonès ha estat l'encarregat de gestionar l'espai aeri en l'acte d'inauguració de la Torre de Jesús. Barcelona va viure una nit històrica amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, un esdeveniment que va captivar milions de persones i va generar imatges que han fet la volta al món. Darrere d'aquest impressionant desplegament tecnològic hi ha el talent del pinedenc Joan Aragonès, pilot privat i especialista aeronàutic, que ha estat un dels responsables en l'organització de l'esdeveniment. Avui també es fa la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent fent relleus. I el temps? Avui dimecres es manté el bon temps i augmenta la calor i la xafogor. Demà dijous i divendres també dominarà el sol, temperatures sense canvis i vents febles. A partir de dissabte, temperatures massa altes pel que tocaria. Podeu consultar més informació a la web de radiopineda.cat.

L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any s'han centrat en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu ha estat donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. El doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, ha parlat de la relació entre les persones i tecnologia. I la Sílvia Guinart, consultora internacional, experta en intel·ligència artificial, ha fet una conferència sobre com el neuromarketing ajuda a connectar amb els clients i vendre més. També s'ha fet una taula rodona amb quatre perfils que han aportat una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital i el podreu rebre per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar el material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. El pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar a ser el candidat a l'alcaldia per Aliança Catalana. Historiador i professor de formació, és també una de les cares més conegudes d'Aliança Catalana, partit del qual és considerat ideòleg. Molts mitjans de comunicació donen per fet que divendres es podria fer públic l'anunci. Tot i això, la seva candidatura encara no està tancada del tot i depèn de la decisió final del partit. Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan, que començarà divendres i s'allargarà fins al dia 24 amb un programa variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, han organitzat una programació que combina tradició, cultura popular i espectacles. L'Estiuejat s'estrena divendres amb la Revolta Gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels Gegants de Pineda que obrirà la Festa Major Petita i és també el primer acte de la programació de l'Estiuejat. Pineda commemora el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBIQ+, aquest dissabte, amb el Pride 2026, una tarda plena d'activitats per celebrar i reivindicar la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Les activitats començaran a 6:45 de la tarda a la plaça Espanya amb la lectura del manifest institucional. El pinedenc Joan Aragonès és membre de l'equip que ha fet l'espectacle de drons de la Sagrada Família. Joan Aragonès ha estat l'encarregat de gestionar l'espai aeri en l'acte d'inauguració de la Torre de Jesús. Barcelona va viure una nit històrica amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, un esdeveniment que va captivar milions de persones i va generar imatges que han fet la volta al món. Darrere d'aquest impressionant desplegament tecnològic hi ha el talent del pinedenc Joan Aragonès, pilot privat i especialista aeronàutic, que ha estat un dels responsables en l'organització de l'esdeveniment. Avui també es fa la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent fent relleus. I el temps? Avui dimecres es manté el bon temps i augmenta la calor i la xafogor. Demà dijous i divendres també dominarà el sol, temperatures sense canvis i vents febles. A partir de dissabte, temperatures massa altes pel que tocaria. Podeu consultar més informació a la web de radiopineda.cat.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de les jornades econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. Hi han participat dos experts destacats, un d'ells el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armallones. Ha parlat de la relació entre persones i tecnologia, també ha abordat el paper dels agents intel·ligents i la necessitat de repensar la relació entre tecnologies i persones. Ràdio Pineda, Armallones, ha fet una valoració positiva de les jornades i ha destacat la importància de sensibilitzar a la ciutadania que la IA és una realitat que canviarà la vida de les persones.
2: Estem en aquest punt en què hem de ser capaços de sensibilitzar-nos envers d'una realitat que ens canviarà a tots. Ens hem de formar, no hem de tenir por, hem d'enfrontar aquest tipus de situació, aquest canvi d'era que vivirem amb la intel·ligència artificial i ser capaços de fer-la nostra, perquè al final és una eina que nosaltres hem de poder manegar i no al revés, que és el que molta gent té por.
1: També ha participat la consultora internacional experta en IA, Sílvia Guinart, que ha fet una conferència sobre com el neuromàrqueting ajuda a connectar amb els clients i a vendre més. També s'ha fet una taula rodona amb perfils que han aportat una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Pol Jové, especialista en reclutament tecnològic i fundador de CubeCot, ha analitzat l'impacte de la IA en la captació de talent i els perfils professionals del futur. Ha dit que adoptar la intel·ligència artificial ja no és una opció.
3: Doncs m'agradaria que la gent realment veiés el punt positiu de la intel·ligència artificial i la importància de pujar-se, no? Ara al carro a aquestes altures.
1: També hi ha participat en aquesta taula rodona Jessica Ayala, màster en IA de Vic School i auxiliar de conversa a l'escola. Ella ha aportat la seva experiència en l'ús de la IA generativa aplicada a l'educació i a la inclusió a l'aula.
4: Crec que és molt important que es conscienciï des de ben jovenets, que no sigui massa tard, perquè ara estem en una generació interessant, i després que s'aprengui a fer servir d'una manera creativa.
1: Julio Aranda, CEO de Granizadors Maresme, també ha participat en aquesta taula rodona i ha explicat com la innovació i la intel·ligència artificial poden contribuir a la competitivitat i al creixement empresarial. Ha dit que la IA és una eina molt potent.
5: Totalment a favor, clar, sí. És veritat que és una eina superpotent que jo no crec que substitueixi a les persones, ens ajuda cada dia i encara estem només veient la punteta només d'aquest iceberg i serà una eina molt, molt, molt potent, molt a favor.
1: Marta García, directora executiva de l'AFAGEM, també ha dit a Ràdio Pineda que la IA ha vingut per quedar-se i els professionals l'hauran d'incorporar d'una forma segura per una qüestió, ha dit, de dades i salut mental.
6: Això s'ha incorporat, ha entrat, ha arribat per quedar-se i els professionals d'una manera o altra ho hauran d'incorporar, ho hem de fer amb la màxima seguretat, tant pel tema de les dades com per el tema de la salut mental. Molt interessant, de veritat.
1: Carmen Montoya, regidora de Comerç, Turisme i Mercats, també ha fet una valoració molt positiva de les jornades.
7: És un aprenentatge per ells, per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs, jo crec que al final doncs, esperem que això els hi aporti doncs, una experiència positiva i que puguin aplicar doncs, tot el que avui estan aprenent a la seva empresa.
1: I l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que és una bona oportunitat aquestes jornades econòmiques d'apropar coneixements per parlar dels reptes i avantatges de la intel·ligència artificial.
8: Una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquests avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com acompanyar, no?, i com saber i detectar doncs, aquestes situacions, no?, doncs, crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que, per tant, el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, no?, amb experts de primera línia per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.

swim. Molt bona tarda, família. Com esteu? Aquí us saluda Jaume Casals, una tarda més d'avui dimecres, dia 17 de juny. Passen 5 minuts a les 5 de la tarda. I, com sempre, estic aquí acompanyant-te en aquesta tarda, tant si estàs a la feina, com si ja estàs a casa, com si ja estàs fent el que realment vulguis. Que gràcies per escoltar-nos. Ja saps que aquí posem la millor música del nostre panorama musical i que segurament descobriràs moltes cançons en la llarga tarda d'avui. Saps que t'estaré acompanyant fins gairebé a les 7 de la tarda, així que no et molesto més, et deixo amb Swim de BTS.

Família, que aixequi la mà, qui li agrada al Sergio Dalma. Molt bé, veig que sou molts. Com ja sabeu, Sergio Dalma va tornar a aparèixer amb l'Escolania de Montserrat la setmana passada per la visita del Papa, que va actuar allà a l'Estadi Olímpic amb la mítica versió de Em dones forces. Doncs ja està, ara mateix Sergio Dalma està sonant aquí a Ràdio Pineda, que es diu Entre tu i mil mares.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
5: Buhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

0: Són les 6. Notícies.
1: El pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar a ser el candidat a l'alcaldia per Aliança Catalana. És historiador i professor de formació. Jordi Aragonès també és una de les cares més conegudes d'Aliança Catalana, partit del qual és considerat ideòleg. Molts mitjans de comunicació donen per fet que divendres es podria fer públic l'anunci. També s'ha fet públic que fa temps que es reuneix amb cercles econòmics de Barcelona. Tot i això, la seva candidatura encara no està tancada del tot i depèn de la decisió final del partit. En un àmbit ben diferent, també us recordem que avui es fa la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la Flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer la fita de portar la Flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda corrent fent relleus. Serà dimarts, dia 23 de juny, caldrà fer 172 quilòmetres corrent, entre 15 i 35 quilòmetres per fer-la arribar fins a Pineda, però tothom hi té un lloc i tothom pot col·laborar d'una forma o una altra, acompanyant, corrent o anant amb bicicleta. Si esteu interessats, podeu contactar amb el Montpalau Team a través del seu web www.montpalauteam.cat. I recordem a les famílies que ja podeu bescanviar el val escolar per al curs que ve. Recordem que aquest ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros cadascun per l'alumnat de primària i secundària de centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al dia 18 de setembre. Només es podrà utilitzar en establiments adherits al programa. Recordem que la voluntat del govern amb aquesta mesura és ajudar les famílies davant l'augment del cost de la vida, especialment a l'inici del curs. Podeu consultar el funcionament i activar el val escolar al web www.valescolar.com.

Senyores i senyors, passen 4 minuts de les 6 de la tarda i arribem a mitja tarda. Avui, dia de la lluita contra la desertificació i la sequia. Avui és aquest dia mundial que es celebra aquest 17 de juny. Vinga, va, això és Melocos de... Això és Madrid de Melocos.

0: runway.
1: Senyores i senyors, avui dia 17 de juny, si avui fas anys, escolta'm una cosa, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Has de saber que si avui fas anys, comparteixes aniversari amb el fill del Cristiano Ronaldo Júnior, i també amb la Paulina Rubio. Així que res, mira, ja saps una cosa més que no sabies avui. O poder sí, no sé. Vinga, va, et deixo amb Tatu de Lorin.

Família, estem a punt d'arribar a 6:45 de la tarda. Ja la tarda m'ha passat volant, que aquí els estudis de Ràpid de Ràdio Pineda també estem treballant en altres temes. Avui cal destacar que hem estat a les dotzenes jornades econòmiques i que si voleu, no heu pogut assistir-hi i voleu recuperar totes les jornades, ho podeu recuperar a través de la web de Ràdio Pineda, la notícia que hem penjat. Hi ha un enllaç que us portarà directament al YouTube i allà podreu recuperar aquestes 4 horetes de jornades econòmiques que de debò us recomano moltíssim que li doneu un cop d'ull i li doneu una oportunitat. Per molt llarg que pugui ser, tot el que ens han explicat el Manuel Armallones, la Sílvia Guinart i la Taula Rodona, que han fet els ponents que han vingut a explicar-nos la seva experiència, de veritat que ha sigut molt reconfortant. Un tema, un clàssic, recuperem Ulls de color de mel, dels Pets.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició de les jornades econòmiques que aquest any estan centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu ha estat donar eines pràctiques a empreses i a emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. Hi han participat dos experts destacats, un d'ells el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, ha parlat de la relació entre persones i tecnologia. Ha abordat el paper dels agents intel·ligents i la necessitat de repensar la relació entre tecnologia i persones. A Ràdio Pineda, Armayones ha fet una valoració positiva de les jornades i ha destacat la importància de sensibilitzar a la ciutadania que la IA és una realitat que canviarà la vida de les persones.
2: Estem en aquest punt en què hem de ser capaços de sensibilitzar-nos envers d'una realitat que ens canviarà a tots, a la meva professió, a psicologia, a la investigació, als mitjans de comunicació, però a totes i cadascuna de les persones que s'estan escoltant. I el missatge és bàsicament molt simple. Ens hem de formar, no hem de tenir por, hem d'enfrontar aquest tipus de situació, aquest canvi d'era que vivirem amb la intel·ligència artificial i ser capaços de fer-la nostra, perquè al final és una eina que nosaltres hem de poder manegar i no al revés, que és el que molta gent té por.
1: També ha participat la consultora internacional experta en IA, Sílvia Guinart, que ha fet una conferència sobre com el neuromàrqueting ajuda a connectar amb els clients i a vendre més. També s'ha fet una taula rodona amb perfils que han aportat una visió pràctica i diversa de la intel·ligència artificial. Pol Jové, especialista en reclutament tecnològic i fundador de HubCot, ha analitzat l'impacte de la IA en la captació de talent i els perfils professionals del futur. Ha dit a Ràdio Pineda que adoptar la intel·ligència artificial ja no és una opció, sinó una necessitat estratègica per no quedar-se enrere.
3: Doncs m'agradaria que la gent realment veiés el punt positiu de la intel·ligència artificial i la importància de pujar-se, no? Ara al carro a aquestes altures.
1: En aquesta taula rodona també hi ha participat Jessica Ayala, màster en IA de Vic School i auxiliar de conversa a l'escola. Ella ha aportat la seva experiència en l'ús de la intel·ligència artificial generativa aplicada a l'educació i a la inclusió a l'aula. Ayala ha dit que cal conscienciar els infants de ben petits i aprendre a fer servir la intel·ligència artificial d'una manera creativa.
4: Crec que és molt important que es conscienciï des de ben jovenets, que no sigui massa tard, perquè ara estem en una generació interessant, i després que s'aprengui a fer servir d'una manera creativa. Però també és veritat que s'ha de replantejar, jo crec, perquè els nens a partir de secundària sí que és veritat que tenen molt més la veda oberta, però a partir de primària s'hauria de fer una miqueta més d'esforç amb la conscienciació, evidentment sense tocar dades ni ingressos de cap registre, eh?
1: Julio Aranda, CEO de Granizados Maresma, ha explicat com la innovació i la intel·ligència artificial poden contribuir a la competitivitat i al creixement empresarial. A Ràdio Pineda ha dit que la IA és una eina molt potent que no creu que substitueixi a les persones i, això sí, els ajuda cada dia.
5: Totalment a favor, clar, sí. És veritat que és una eina superpotent que no, jo no crec que substitueixi a les persones, però és una eina superpotent i super a favor, ens ajuda cada dia i encara estem només veient la punteta només d'aquest iceberg i serà una eina molt, molt, molt potent, molt a favor.
1: Marta García, directora executiva de l'AFEGEM, ha dit que la IA ha vingut per quedar-se i els professionals l'hauran d'incorporar d'una forma segura per una qüestió de dades i de salut mental, segons ha explicat a Ràdio Pineda.
6: Això s'ha incorporat, ha entrat, ha arribat per quedar-se i els professionals d'una manera o altra ho hauran d'incorporar, ho hem de fer amb la màxima seguretat, tant pel tema de les dades com pel tema de la salut mental. Molt interessant, la veritat.
1: Carmen Montoya, regidora de Comerç, Mercats i Turisme de l'Ajuntament de Pineda, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha destacat i també ha posat en valor la participació del públic, sobretot del sector econòmic, i ha dit que per ells és un emprenentatge i els aporta una experiència positiva que poden aplicar a la seva empresa.
7: Sabem que per les empreses no és fàcil tancar persianes, però bueno, molta gent ho ha fet, veiem que ho estan, que ha valgut la pena, doncs és un aprenentatge per ells. Per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs jo crec que al final doncs esperem que això els hi aporti doncs una experiència positiva i que puguin aplicar doncs tot el que avui estan aprenent de la seva empresa.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que aquestes jornades econòmiques són una bona oportunitat d'apropar coneixements per parlar de reptes i avantatges de la intel·ligència artificial.
8: Una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquestes avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com acompanyar, no?, i com saber i detectar doncs aquestes situacions, no?, doncs crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que per tant el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, no?, amb experts de primera línia per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.
1: Les jornades econòmiques que han centrat bona part d'aquest informatiu. Ara repassem també altres notícies en un àmbit ben diferent per recordar-vos que avui es fa la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs tornaran a fer la fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda, corrent fent relleus. Si voleu més informació, podeu contactar amb el Montpalau Team per formar part d'aquests equips de foc a través del web montpalauteam.cat. En l'àmbit polític, avui us expliquem que el pinedenc Jordi Aragonès es postula per ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. Jordi Aragonès s'ha situat al centre del debat polític a Barcelona després de fer un pas endavant per optar a ser el candidat a l'alcaldia per Aliança Catalana. Ell és historiador i professor de formació i també és una de les cares més conegudes d'Aliança Catalana, partit del qual és considerat ideòleg. Molts mitjans de comunicació donen per fet que divendres es podria fer públic l'anunci. Tot i això, la seva candidatura encara no està tancada del tot i depèn de la decisió final del partit. En un àmbit més cultural, també avui us diem que Pineda és a punt de celebrar la Festa Major Petita de Sant Joan amb 5 dies plens d'activitats. Començaran divendres, s'allargaran fins al dia 24 amb un programa variat i pensat per a tots els públics. L'Ajuntament, juntament amb diverses entitats locals, han organitzat una programació que combina tradició, cultura popular i espectacles. Els actes començaran aquest divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda. I la previsió del temps, avui un dia més de sol i calor intensa a la costa i tota la informació que ens explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
9: Tot indica que ens tinguem un repunt de les temperatures al cap de setmana, sobretot els màxims, diumenge, dilluns, dimarts. Aquests tres dies és on arribaríem al pic màxim, pic de calor, onada de calor, ja veurem com ho denominen, perquè, esclar, estarem en mínimes i màximes molt per sobre del que tocarien. I quan són més de 3-4 dies, doncs, ja se li posa doncs, si serà onada de calor o un episodi d'altes temperatures, en fi. Ho anirem seguint, però bé, el que està clar és que ja estem en valors ja de per si molt elevats i si hi ha aquests pronòstics d'encara més calor, doncs això no saps per on agafar-ho. Temperatura de l'aigua del mar, que ja l'hem medit, ens hem estrenat, 24 graus i mig, valors molt càlids. Això seria de segona quinzena avançada de juliol, no de mitjans de juny. I amb aquest panorama que ens ve per davant, doncs és probable doncs, que s'arribi doncs, a 25 o 26 graus. I això són anomalies molt marcades del Mediterrani. Bé, dia de sol radiant a tot Catalunya, calor més intensa, sobretot es notarà més a zones interiors, doncs avui, sumem més graus i aquí doncs voltarem doncs els 27-28 graus. Vents molt fluixos, la mar estarà molt tranquil·la. Demà dijous, dia de sol, divendres, si fa no fa, 3 quarts del mateix, sol, 4 nuvolets prims, vents molt febles, i serà a partir de dissabte i sobretot diumenge i lluny, dies de sol, vents molt fluixos, pot entrar una miqueta de vents de xaloc, lleugera mar de fons, inferior al mig al metre d'alçada, dissabte i segurament diumenge, la mar tranquil·la, però l'important és la temperatura perquè anirà a l'alça, tant mínimes com màximes, s'accentuarà la calor, sobretot dissabte i més que ho farà diumenge i segurament dilluns, dimarts, amb un episodi, insistim, d'altes temperatures.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Buhos, Doctor Prats, els catarres, Ginestar, oques grasses, la pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

L'Auditori de Pineda acollirà aquest dimecres al matí una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. La formadora internacional Sílvia Guinart i el doctor en psicologia Manuel Armayonés seran els protagonistes de les Jornades Econòmiques d'aquest dimecres a l'Auditori de Pineda. Sílvia Guinart està especialitzada en neuromàrqueting i neurociències. A Ràdio Pineda ha avançat que donarà eines pràctiques per al comerç de proximitat i l'empresariat. Assegura que aplicant només dos o tres coses de les que explicarà es poden notar els resultats. Sílvia Guinart farà la seva conferència a l'Auditori demà dimecres a 3:15 del matí. I prèviament, a les 10 del matí, serà la conferència de Manuel Armayonés. La conferència inaugural anirà a càrrec del doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayonés, que abordarà la relació entre les persones i la tecnologia, destacant el paper dels anomenats agents intel·ligents i els reptes ètics que plantegen. La jornada començarà a 9:15 del matí i s'acabarà a 14:00. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia al web pinedademar.cat. L'Ajuntament de Calella destinarà més d'1 milió d'euros a començar la reforma integral de la piscina municipal. Les primeres actuacions seran la substitució de l'actual deshumectadora i la renovació dels vestidors, la recepció i la zona d'oficines. L'escurçó pirinenc resisteix al Montnegre en un context de regressió preocupant. Ho ha explicat Santi Poch, membre de l'entitat ecologista Natmont, en una entrevista a Ràdio Pineda. L'Estiuejat s'estrena divendres amb la revolta gegantera i l'actuació de la Bufant Fort Street Band. Després de l'èxit de l'any passat, torna aquesta proposta dels gegants de Pineda, que obrirà la Festa Major Petita. I és també el primer acte de la programació de l'Estiuejat. La processó marinera de Pineda arriba a la seva 13a edició aquest diumenge. Ja és un acte consolidat dins de la Festa Major de Sant Joan i que ret homenatge a la gent que de la mar en feren vida. I el temps. La màxima d'ahir van ser 29 graus, la mínima d'avui són 21, ambient plenament estiuenc. Avui dimarts segueix el sol i la calor amb vents fluixos i la mar tranquil·la. Demà dimecres es mantindrà el bon temps, algun núvol prim i augmentarà la humitat a la façana costanera. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.